0: Las novitats der RTR.
1: Suenter radunt duas emnes, la via en Valcalanca vien puspea verta a partir de demaun a Saira. A la polizia centunala grejuna confiscesce plirs kilos drogas a Trimis in nom vien arrestà. Da pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las dies, al microfon pro vos è Corinne Schmidt. Biendi. La part entadim la Valcalanca è puspe accessibla a partir da mesemna saira. L'Uffizio de Construcziun Bassa ha confermà ina informaziun sin sia pagina de Vartel stand de las vias. I dat però restricziuns. Uscia è la via de Calanca be averta trantar la bunura a las 6 a mesa, a la saira a las 8 a mesa. La notte, u erschi plova, resta la via serrada. Le lavurs per endrizzare in pont d'urgenza de 120 metri continuation in tant. Suenter ils orezis vehemens davant tuas emnes eran pliras bovas venides a val, avevan sutterà la Val Calanca. De pilura,